de batxillerat de 2028, Jordi Ràfols. Lo batxillerat francès evoluirà a partir de 2028 per tal de prendre millor en compte los trajectes bilingües en llengües dites regionals. Segons Le Monde, lo ministre de l'Educació, Édouard Geffray, ha anunciat que los liceus que haurien seguit una especialitat en d'altres llengües de l'estat francès podrien d'arruinar-la passar les proves correspondents en aquella mateixa llengua. Così funcionaran les proves. Concretament, una escola que ha estudiat una matèria d'especialitat, com la matemàtics o l'història o geografia, prendre les annades de primero e de terminalo en una llengua com l'occità, podrà passar les proves en aquella llengua al moment de l'examen. El subjecte demorarà identic a aquel prepa usat en francès, ma serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà panmens a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament d'essere preparado e avalorado en francès. Per exemple, una escola que ha già seguit l'especialitat de matemàtics en bretó la podrà passar en bretó e l'especialitat físico-química en francès, so diguet Geffray. Lo gran tural seguirà la mateixa logica. La partida que porta sulle specialità concernido potrà essere presentato in la lingua causida. Fins ara, los escolars escolarizzati in le filieros bilingues debbiano passare los esprovos in francese, levat quand la lingua dicio regionale costituisce e lo mette in sua specialità. Lo ministeri presenta a quello reformo come un riconoscimento dei trajecti bilingues e assicura che remet pas in causa la plaça centrale del francese di lo sistema educativo. Just presiu de mobilizacius crescentos. Aquello novo dispositiu arribo in un contexte de mobilizacius crescento en suste a lai lengos propios non oficialos. Dempei la reforma menado per Jean-Michel Blanquer en 2019, diverses grups e associacius han denunciat l'espaci limitat baliat a aquello lengos di l'examen del batxillerat. Aquellos demandos han recentment guanyat davant, particularment amb les mobilitzacions dels liceus bascos de Bayona pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquest pressió social i associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a xapau d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat de les diverses llengües autòctones de l'Estat d'un l'Occità.